0: Pues no saben que tenemos la película que tenemos hoy preparada, madre mía. La película que nos va a contar Tomeu Canyelles.
1: Bon dia.
0: Com estàs, Tomeu?
1: Bé, encantat d'estar aquí.
0: Le podemos poner infinidad de títulos, le vamos a ir poniendo, ¿no? Todos los que le corresponden. Pero te voy a empezar poniendo uno. Eres un muy buen oyente de la cadena SER.
1: Això sí.
0: És vera?
1: Sí, sí, procuro escoltar sempre.
0: I además...
1: Per fer una mica meva, tinc tres ràdios.
0: Ràdios analògiques.
1: No, transistor.
0: Transistor.
1: Claro, com toca. Un en el bany, una a la cuina i una en el dormitori.
0: El del baño és de muy oyente, ¿eh?
1: Sí, el del baño és imprescindible.
0: És de la dutxa, no? Sí. Te dutxes en la ràdio.
1: Sí, sí. Bé, més que dutxar-me amb el rec, perquè dins la dutxa... També quan me dutxo encara està en marxa, jo la sento.
0: Clar. Sí. Eso es de muy oyente, tres ràdios repartides per la casa...
1: És una educació. Jo, que a nostra, quan era petit, me recordo que quan tornava d'escola, ma mare escoltava una telenovela que se deia La dama de blanco.
0: Que són les radionovel·les.
1: Les radionovel·les.
0: Claro, telenovel·les quan sí, ja no es daven...
1: No era allò en pla marrosa... No, ja era una cosa un poc més digna, per entendre-ho. Ah. Sense voler...
0: No, sí, sé per què ho dius, vull dir, t'has sentit.
1: Que ja tenia més contingut, no era un colobrot, era un... I sé que m'ho mare. I que a meva la ràdio estava encesa sempre. Per tant, és una cosa que, a més, me fa molta companyia.
0: Clar. Sí. És que los que somos de ràdio no la soltamos nunca, ¿eh?
1: No.
0: ¿Es verdad?
1: No.
0: Porque es verdad que tenemos otras muchas posibilidades, porque sí, las posibilidades están para todos.
1: Sí.
0: Pero los que somos muy de radio, tiene que estar...
1: Es que la radio es inmediateza. Ya, por ejemplo, es que está muy de moda. Podcast, lo que vulguis. Pero mira, que el que te digo, mira, el que m'agrada... En dins el cotxe, pots a la ràdio marxa. Yeah. I m'agrada la ràdio que xerri. M'agrada sentir xerrar. A mi la ràdio de música... Que vol que te...
0: La ràdio hablada.
1: La ràdio
0: hablada. Que no és guapo.
1: Exacte.
0: Bueno, oyente. Sí. I després, professor. Va ser molts anys professor de llengua, literatura castellana.
1: Sí.
0: Fue director del Instituto Antoni Maura.
1: I de Joan Maria Tomàs, que inicialment era Beverly Hills.
0: Bàrbara, sí, el Beverly Hills.
1: Sí, va ser de... Sí, 13 anys. Sí, era un institut nou
0: sí,
1: que varen posar taquilles, varen ser els primers centres de Balears que varen posar taquilles.
0: I entonces eso americanizaba un poco, ¿no?
1: No sé si te'n recordo d'en Andreu Crespís, que va ser delegat de... Era delegat d'educació del govern central perquè no hi havia competències transferides. Llavors, quan va venir a la inauguració, els periodistes li feren preguntes i va dir, és com a Beverly Hills.
0: Ostres, ja està.
1: Clar, perquè bona, en aquell
0: bona cosa.
1: Moment hi havia la sèrie...
0: Sensación de vivir,
1: Sensación
0: por
1: de
0: favor.
1: Vivir, Mel Rolfe Place, tot allà.
0: Que bo.
1: I mor va quedar en Beverly Hills.
0: Ostres, que bo. Me he detenido yo en el Antoni Maura porque fue director Tomeu del Instituto Antoni Maura cuando en una época, empezaste ahí en el 1978, donde todo pasaba en el Antoni Maura.
1: Tot.
0: Qué disparate, qué... Yo daría, si pudiera viajar en el tiempo, viajaría a ese día, a ese año y a... tu aula de literatura castellana.
1: Bé, jo crec que jo som una persona molt nerviosa i molt inquiet i necessito fer coses. I el Maura era un centre en aquell moment era a les afores de Palma, perquè estava de vora allò de Gesa, el contenidor de gas, que més d'una vegada mos donaren col que en surt, com a veure tot, allò tot en flames i de sortir disparat del centre. I era el centre de la gent. Jo, quan era director, va venir un senyor, no diré el nom perquè era un abogat molt conegut de Palma,
0: no fa falta,
1: se finava a Montición, i me va dir, volia xerrar en jo, i me va dir, diu, com que la meva filla s'ha portat molt malament, i a sus pares li he dit que com a càstig aniràs a anar a Maura.
0: Uau.
1: Perquè te faig una idea, vull dir, com a càstig...
0: ¿Cómo era? ¿Los rebeldes? O
1: no, perquè la majoria eren interins, o gent molt jove.
0: Sí.
1: Penso que jo quan vam anar a Maura, el 78, tenia 26 anys. És a dir, jo crec que serà mitjana del centre de 20 a 30 anys. Llavors, clar, era un professor molt inquiet,
0: clar,
1: amb ganes de fer... El centre s'aprestava perquè té una arquitectura molt característica, és a dir, pla, molt de patis interiors... I l'alumnat era un alumnat molt, molt especial.
0: Muy especial, porque mira, allí coincidieron, lo hemos contado en alguna ocasión, porque ahí empieza el vínculo de Tomeu Cañellas con las diabéticas aceleradas, con nuestro querido Pep Noguera. Sí. Ahora hablaremos, ¿no? Porque has formado parte de la historia de diabéticas durante 3 décadas o más, ¿no? Sí. Más de 30 años.
1: Pues mira, s'ha de l'any 85, sí, fa 40 anys.
0: Sí, sí, sí, fa 40 anys, que són los que cumplen, sí, ¿no? Un poquito, sí, más las diabéticas, sí, sí, pero el germen de todo aquello, de lo que después fue las diabéticas aceleradas, nace en el Antonio Maura, porque ahí estaban Pep Noguera, Rosi de Palma,
1: Joan Bausà.
0: Madre mía, es que claro, es que no faltava nadie.
1: Molta més gent.
0: I Tomeu Cañellas, de profe, claro.
1: Sí, jo te diré la situació. Jo en aquell moment, una aula de segon de BUP, que era quan els vaig conèixer,
0: sí,
1: la gent fumava dins la classe, els professors i els alumnes. Eren molt, molt majors, molt inquiets, i jo els havia d'explicar la ciprestedeïta, la celestina, i vaig dir, això és impossible, i vam arribar a un pacte. I vaig dir, bé, com que a mi m'ha agradat sempre el teatre, vaig dir, podem fer una cosa, muntarem una obra de teatre una hora a la setmana, i a canvi la resta farem literatura. Bé, i la cosa va començar, te pots imaginar, era una experiència irrepetible. I a partir d'aquí, clar, ja te'l devien tenir, no sé, a partir d'aquí començaren a muntar diabètica.
0: Clar, i aquí estava el professor, en Tomeu,
1: sí,
0: que a partir d'ahí pues, se convierte también en coautor de muchas de las grandes, sí, obras, espectáculos de diabéticas aceleradas, en concreto de una que yo le pido muchas veces al día a Pep Noguera que la tiene que recuperar, perquè ses matanceres han de tornar, Tomeu, t'ho demana tu.
1: Ah.
0: Per favor, ses matanceres de diabètiques.
1: Ho hem intentat.
0: Per favor.
1: Ho hem intentat un sèrie de vegades, però...
0: aquests personatges...
1: Jo crec que a hora d'ara fer les matanceres van fortes, jo crec que acabaríem a la presó.
0: Què vol dir? Clar que no!
1: Però si sortien Urdangarín, la infanta Cristina, el rei... no manaven sa mare del rei, que deien sa predina des cap tort, i sa gent feia una riaia.
0: Una riaia.
1: Però a hora d'ara està en una altra ona. Tu pensa que això era l'any 90...
0: Però clar, però una obra que tenia un forat a l'any 90,
1: sí, però...
0: l'ha de tenir 2026?
1: No, perquè...
0: Se censura és molt major ara, creus?
1: No se censura, és la gent que ha tornat conservadora.
0: També és
1: dir, se censura, no surt perquè sí. Vull dir, un dia te despertes i ara posaran censura. No, és la gent que s'autocensura. Perquè veu l'entorn...
0: Que no tindria, no acompanyaria el públic tant com ho va fer en els
1: exacte,
0: primers espectacles.
1: El públic estava més desinhibit. I venia, sí, sí, sí, a veure diabètic a partir de la primera obra. Pensa que feren la primera i la segona el mateix any.
0: Sí, sí,
1: el mes,
0: sí, sí,
1: de,
0: sí,
1: maig estrenaran Matanceres 1 i el mes de desembre estrenaran Matanceres 2.
0: I un èxit de públic espectacular.
1: I pensa lo que era, que sortissin tres, ara que està tan de mal de Campos, per cert, que ara que mirava això de la Valdesa,
0: sí, que s'ha, sí, va presentar la lectura del manifest de
1: sa... Feren les matanceres van fortes a Campos,
0: sí,
1: i no reia ningú. Clar, eren tres homes vestits de pageses, vull dir, no de senyores, que encara es podrien matre, de pageses.
0: Vull dir, és el millor personatge, sí, que han fet les diabètiques.
1: Sí, però era de pageses. Era agafant carinyo i d'una manera irreverent,
0: clar,
1: un símbol que, a hores d'ara, que vaig quedant, poc que vaig que me queden drets, veig que encara arriba un avió de no sé on, i van com a dues pagesotes a rebre-los, i en el cartell de la nit de Sant Joan hi havia un grup de pageses vestides amb el rebocillo.
0: Però escolta'm una cosa, a qui pot ofendre, a qui ofens les matanceres? Tres senyors vestits,
1: no,
0: de pagesa,
1: però,
0: és teatre, sí, és ficció, és carinyo, és amor, és,
1: sí,
0: humor, també.
1: Però el lo que dèiem, tu has de sentir que entrevistaves un guàrdia civil, era.
0: Sí.
1: A ser matancera, a Lina, que feia Francisca Tamaria, com pareixia que a seva, amb un guàrdia civil. I sa mare i sa tia deien, què nom? I deia, Antonio David. Que era el famós Antoni David de Rocío.
0: Hombre, claro, Guàrdia Civil.
1: I les dues matanceres deien. I què nom? Antoni Miguel. I les dues deien. Guàrdia Civil i Forester!
0: Però això han de riure, no passa
1: clar res. Clar que han de riure. Si sí, tu riuràs. Però hi ha gent que no.
0: Bueno,
2: sí.
0: Jo ho continuaré intentant. I felicitats per aquesta darrera, és de remonòleg, transplantar.
1: D'empert,
0: perquè
1: sí.
0: A mi m'ho va fer plorar.
1: Tu i molta gent.
0: He plorat molt poques vegades en el teatre i aquesta és una.
1: A mi m'emociona cada vegada que el veig.
0: És espectacular.
1: Perquè en Pep és un personatge fora mida. Tot el que ha passat en Pep, tot el que ha sofrit, tot el que li ha passat, que la gent no ho sap, i que encara tingui valor, humor...
0: És d'un altre planeta.
1: Sí, és d'un altre planeta.
0: Ho és, ho és.
1: És una lliçó.
0: I te dic una cosa, també, entendre com entens tu, perquè el món de diabètiques, i en particular el món i l'univers d'en Pep Noguera, jo que el tenc aquí cada setmana, sí. No és fàcil.
1: No,
0: li va entendre, no. Pot entrar en el seu món. És que és molt particular, té un punt creatiu que l'has d'entendre.
1: Perquè te faig una idea.
0: I tu ho has fet, eh?
1: Sí.
0: L'has entès perfecte.
1: Vàrem fer una obra de teatre, s'ha dit Carrer Amargura 13.
0: Sí.
1: Perquè en Pep va venir un dia a casa nostra i em va dir, diu, hem de fer una obra de teatre que momificam una persona. Dic, què vol dir? Diu, sí. I a partir
0: d'aquí... Aquestes idees loques que té.
1: Sí, i a partir d'aquí, l'obra era pues, una senyora que vivia de la pensió del seu home i l'home se moria. Solució per seguir cobrant la pensió. El momificaven i el tenien assegut en el sofà.
0: Això està en Pep Noguera. Per Pep Noguera. Calla Amargura 13, clar.
1: Calla Amargura 13. Ell feia de fulana. I trasplantava a néixer perquè una altra baixa va venir que nostre i va dir, diu, ja sé de què la propera obra que hem de fer. Dic, sí, diu, la meva vida.
0: És que la seva vida dona per una sèrie,
1: sí, però tu imagina't,
0: de 15 capítols.
1: Que ets un guionista i una obra de teatre s'ha de comptar.
0: Sí, clar.
1: Ha de tenir...
0: S'aguanta bé.
1: Acció, ha de tenir moments...
0: Ell tot sol allà enmig de l'escenari, aguanta perfecte.
1: Aguanta perfecte.
0: Perfecte.
1: Estic encantat de que t'encanti.
0: M'encanta. A més, l'he vist aquí, me'n vaig anar a Madrid a veure el logo.
1: Ah, sí.
0: Bueno, espectacular. M'agrada molt. Felicitats.
1: Gràcies.
0: I, Tomeu, escolta, has vengut a xerrar de cine, perquè t'agrada molt aquesta secció.
1: Sí, m'agrada molt, escolta.
0: I ja no arriba... I no hi cobran tantes pel·lícules que has demanat.
1: No és que els hagi demanat. És que m'agradaria donar oportunitat a fer un repàs...
0: Has fet un repassíssim.
1: ...de lo que ha estat el cine a la meva vida.
0: Idò, i començam amb en Tomeu Canyelles, nin petit.
1: Sí, nin petit.
0: Que ha un caramull de pel·lícules. Lo primer que veia en Tomeu eren pel·lícules de l'Oeste, que està perfectament dit aquí a Mallorca.
1: Exacte.
0: I també, pues, era un nin que li encantava La Guerra de los Mundos.
3: Los marcianos no pudieron resistir a las bacterias de nuestra atmósfera contra las que los hombres estamos inmunizados. Cuando comenzaron a respirar el oxígeno, los gérmenes que a nosotros no nos afectan causaron su muerte. En todas partes del mundo las máquinas marcianas se detuvieron.
0: Ai,
3: y cayeron.
0: Aquest so. Ja t'enduen el nin, eh?
1: Sí.
0: La Guerra de los Mundos.
1: Bé, m'adu a un nin amagat darrere sa butaca, perquè ja era molt petit. I abans havia un costum que s'ha perdut, que és que nosaltres anàvem molt en el cine. Mm. Però ja som germà de 6. No? Bé, per desgràcia de 5, perquè el meu germà major se va morir. I mon pare i mon mare mos deixaven en el cine i se n'anaven.
0: Guai.
1: I llavors, quan acabava el cinema, els venien a cercar.
0: Fantàstic.
1: I te duien pel·lícules, i era la Guerra del Mundo, igual, tenia 5 anys. I veure aquelles màquines, sobretot que diu la màquina, les màquines que queien a la Terra, feien un forat, i llavors sortia una espècie de braç amb tres llums en el front, que era el que matava. I era talment les faroles del carrer.
0: Ai, te feia una porada.
1: I me feia una porada.
0: Veies les faroles del teu barri?
1: Clar, i crec que m'entrarien per la finestra del quart.
0: És molt traumàtic, això?
1: Sí, perquè la pel·lícula és molt forta.
0: Ja, per 5 anys no és.
1: Acaben tot dins un iglesi, les màquines ja tomen les vidrieres, no ho sé, horrorós.
0: Ho vas arribar a superar, perquè aquestes coses són realment traumàtiques.
1: Encara, sí, encara me'n recordes per qualque cosa.
0: Ja, pues sí, tota la raó.
1: I llavors de nit, no sé si ho puc contar.
0: Compte?
1: Tenia un amic, molt amic, que jo com que era de Sir, pues m'anava els diumenges amb ell, el Gaida, i el Gaida havia un cine, com tots els cines de poble, que feien les pel·lícules que feien, Jerónimo, el que fos, i te deixaven entrar. I clar, ja vaig veure pel·lícules amb escenes eròtiques de lo que eren els anys 60 i començament, però vamos, fortes, com a Vidas Borrascosas, que era Peyton Place.
0: Cumbres Borrascosas?
1: No, Cumbres no, Vidas Borrascosas.
0: Vidas
1: Borrascosas, era la... Lana Turner. Sí,
0: és I era una pel·lícula eròtica?
1: No, és un melodrama, però hi ha escenes de, un poc posades de to, perquè clar, nosaltres miràvem allà amb ses ulls...
0: I tu ben content en aquell cine del Gaida,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, perquè m'ho deixava, jo vaig veure La Mosca i La Mosca em va tornar a fer una parada horrorosa.
0: Aquella fa por de gran, també,
1: eh? Sí, però sí. És antiga, vull dir,
0: sí, sí, sí, fa por de gran.
1: Veure aquell home que es cap...
0: Sí, no.
1: Horrorós.
0: El cine italià. Què tal?
1: El cine italià a mi em fascina. O sigui, em fascina el cine italià, la música italiana, la moda italiana, Itàlia, el menjar italià, tot. I cine italià, que hem de dir? Fellini, Antonioni...
0: Fellini, per favor, La Dolce Vita.
2: Allora, l'umà che va al policella, va bene. Giulio, dai, fammi fare una fotografia.
4: Non è possibile, caro.
2: Perché gli dai tutti quei soldi, scusa? Se vuoi delle informazioni non ci sono io.
0: És que sí, és que els italians saben fer moltes coses molt bé i entre d'elles el cinema.
1: Sí, i sobretot aquestes músiques.
0: Ai, per favor.
1: A mi, jo sento accent. Això i ja me'n vaig a una altra banda.
0: Total.
1: Vull dir, Nino Rota, Marco...
0: Són elegants.
1: Són elegants, però una elegància natural.

0: del cine italiano, sí. Y es que hay un par de películas que no puedes volver a ver. La vida es bella.
1: Ah, no sé, no volver a ver, no, es que no l'he vist mai.
0: No l'has vista?
1: No.
0: Com és possible?
1: Perquè, menys si m'ho explic, jo som una persona encara que sí, que dic, amb pretensió documentada. És a dir, sé el que ha passat en el món, sé el món loquet, sé el que va ser l'Holocaust, Auschwitz, perquè he vist tantes pel·lícules, tant de documentals, que som incapaç, és a dir, me supera emocionalment.
0: Aquesta pel·lícula supera
1: tot el que fa referència en el camp de concentració nazi, me supera emocionalment.
0: Està tan contada, tan preciós. És una pel·lícula, sí, que cuenta el horror, ¿vale?
1: Sí, sí.
0: El horror humano, el miedo, però està contat des d'una perspectiva única.
1: Sí, ja ho sé.
0: I fa plorar cada vegada que la veiem.
1: Per això no la vull veure. Ni la vida...
0: Però és molt preciosa.
1: Ni la vida és bella ni la llista de Schindler.
0: Perquè, ostres, és una pel·lícula de l'horror i de l'amor més pur. És molt pur aquella pel·lícula.
1: Sí, però
0: està tan ben feta.
1: Sí, però no m'ho convenceràs.
0: Vale,
1: dir, perquè
0: ja
1: no vull passar malament.
0: Però ho passes malament, però també t'estranyes com...
1: El rantan pan m'agrada. Jo feia per passar-ho fatal.
0: No, escolta'm... No.
1: Sobretot emocionalment, a mi si són coses...
0: Sí. La vida és bella, no, però sí. La naranja mecànica segur, sí, que sí.
2: Mientras andábamos por el borde del muelle, sí, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba.
0: Esta es fuerte.
1: Esta es fuerte, pero es un otro tipo. Es
0: una otra emoció.
1: Es una otra emoció. Es igual que no suporta la violencia en els nens, también me supera. Se suposa que més a partir de que vaig tenir un fill. Són coses que t'afecten molt. La naranja mecànica, bé que s'ha de dir d'en Kubrick. En Kubrick pot veure tot des començament al final, i quan t'has acabat en la darrera pot tornar a començar en la primera, perquè no entens com dins aquell capet
0: no
1: tan avançat, perquè en Kubrick podria ser ara, vull dir, podria ser un militant d'ultradreta.
0: Podria,
1: vull dir, amb el bate de béisbol, pegant per pegar, fent mal per fer mal, vull dir, i hi ha tota aquella coreografia, la música, la manera com Malcolm McDowell amb aquell ull.
0: Ai, sí.
1: I llavors aquelles, allò que la reeducació que els someten, vull dir, no sé, són d'aquestes pel·lícules que surten del cine. Encara sent el cine que el vaig veure. El vaig veure en el que és ara el Teatre Catalina Valls.
0: Ah?
1: Sí.
0: Quin cine era aquell?
1: Sala de premsa. Del Palau de la Premsa,
0: ah.
1: Allà venia a l'última hora,
0: sí, sí, sí.
1: Aquell edifici és el Palau de la Premsa. Perquè
0: sí.
1: La premsa abans era tan poderosa que tenia dobbers com per fer...
0: Perquè ja no ho és, creus.
1: Deu ser Palau de la Premsa, però allà d'uns pisos normals.
0: No, dic la premsa poderosa. No, tant.
1: No. No, perquè mos entenguem, eh? Ja mos agradaria, però no.
0: No. La naranja, clar, d'en Kubrick... que clar,
1: Kubrick, que... Telèfono rojo volamos hacia Moscú, no sé, tota la xarxa metàl·lica, tot el que he vist d'en Kubrick sempre m'ha agradat.
0: Nos vamos a los 80, que claro, siendo Tomeu Canyelles, vamos a estar un ratito en los 80. Y vamos a empezar por David Lynch.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper.
0: Blue Velvet, que és Terciopelo?
1: Terciopelo azul. Però la cançó, la pel·lícula,
0: sí,
1: la cantava Isabella Rossellini.
0: Wow.
1: Que era la protagonista, que era la dona de David Lynch en aquell moment.
0: David Lynch és el que hizo
1: Twin Peaks.
0: Clar, és mi trauma infantil.
1: I Mulholland Road... i tantes coses en David Lynch, sí, és molt fort a Twin Peaks. Jo l'he tornat a veure. Sí, l'he tornat a veure.
0: És un trauma no superado.
1: Sí.
0: La música
1: me
0: fa passar pena.
1: Vos, idò, pues, com el mateix de la vida és vella,
0: no
1: tu estàs en Twin Peaks.
0: No puc.
1: Però és que encara és fascinant.
0: És fascinant, però s'ha, sí, de veure aquell a una món... data adequada, perquè clar...
1: Sí, no, no el pot veure de petit, no. Aquella imatge del nan fent així, en la cortina vermella,
0: no.
1: I el trispol de blanc i negre, però són imatges surreals que tenen aquesta fascinació de somnis.
0: Sí, no, però que sent un niño, claro, no, que te lo crees todo y todo no. Te fa por.

0: De niño lo papó.
1: No, yo no sé qué edad tenía, pero es verdad que, claro, la daban en televisión en abierto, sí. Y claro, mis padres no querían perderse
0: Twin
1: Peaks. Tornant
0: en Pen Noguera, evidentment, duia una camisa
1: de Twin Peaks.
0: ¿Dónde está Laura Palmer?
1: És que m'escarrufa. Sí, sí, no ho he superat, m'escarrufa molt. Bueno, David Lynch, que és un geni, clar.
0: És un geni.
1: Evidentment. Claro, cine español, otro capítulo importante en la vida de cualquiera de nosotros. Dice Tomeu Cañellas cuando abre la ventana del cine español: me gusta tot Buñuel, Berlanga, l'Escopeta Nacional, en Saura y evidentemente Almodóvar. Claro, es que hi cap tot. ¿En esteu cine español? I encara falten.
0: Encara en falten.
1: Amenábar. No.
0: Sí, La Sociedad de la Nieve.
1: La Sociedad de la Nieve
0: me va entusiasmar.
1: Però La Sociedad de la Nieve no és d'en Amenábar?
0: No, i d'aquí,
1: és de...
0: Ai, perdoni, és d'en Bayona.
1: És d'en Bayona, La Sociedad de la Nieve. I tampoc, entonces, quitamos Amenábar.
0: No, perquè la cosa que vaig veure, que era El Cautivo, per mi, ho vaig trobar molt fluix. I he de dir una cosa, que no està bé dir, aquella de Abre los ojos.
1: Abre los ojos, Tesis, hombre, ese Amenábar...
0: No la vaig entendre.
1: Ostres, a mi m'encanta aquesta pel·lícula.
0: Però jo, el meu equipat no arriba, no la vaig entendre.
1: És bona.
0: Ja aquell final que se tira de la Torre Picasso per avall, ni ho vaig entendre.
1: L'has d'entendre. Bueno, també són esas pel·lícules con un final que, bueno, també deja un poco libre al espectador. Però és muy buena esa pel·lícula, que està Penélope... Eduardo Noriega, és un peliculón.
0: Sí, però jo, tu me dius Noriega, Penélope, els actors, depenen del director.
1: Però és que estan molt bé tots, el director també. No lo convenzo jo, Tomeu. I Almodóvar?
0: Almodóvar és el pare, el fill i l'Esperit Sant. Sí, per Almodóvar. A part de haver tingut l'oportunitat d'estar amb ell un parell de vegades, però ja era per... Pensa que nosaltres anàvem, perquè per jo és una cosa que volia dir i m'he deixat. El cine sempre ha estat un fet social. No he anat mai al cine tot sol, crec. A una o dues vegades.
1: És una experiència xula.
0: Amb parella, sí, amb la meva dona, quasi sempre, i un grup d'amics. Sempre quedàvem per anar al cine. Sempre.
1: Quedaves
0: per anar al cine.
1: Després comentes la pel·lícula, una cerveseta.
0: La pel·lícula, anaves a sopar després, anaves a sopar abans, i el cine era això, era un fet social. No com ara, que és un fet individual, perquè se fa que teva, o família, perquè fas que teva.
1: Sí, ha canviat.
0: I anar al Almodóvar amb tot, la fascinació pel seu món, per la manera de contar-ho, pels actors, per les històries, per aquella fotografia. I sobretot per la música, vull dir, la música...
1: És espectacular. I passa una cosa amb Almodóvar. Jo som molt d'anar Almodóvar, també, i passa que o eres mucho o eres casi nada.
0: Clar, perquè té un codi...
1: Que entres del tot o no?
0: No, perquè és molt rompedor, vull dir... Qualcú conservador no li agrada anar Almodóvar.
1: I pot no agradar-te.
0: No li agrada perquè ell dona per fet el que xerrava amb banda diabètica, és a dir, dona per fet, és a dir, és que el començament...
1: Debats que estan superats.
0: El començament, no me'n recordo de títol de la pel·lícula, són dos homes dins un llit. Hi ha molta gent que no... Ni ho entén, ni li agrada, ni està d'acord.
1: Però hi ha una cosa en aquest grup que pues, no li gusta el cine d'Almodóvar, així en genèric, perquè, clar, fent moltes pel·lícules, però crec que hi ha un comú que nos une a todos, i és Todo sobre mi madre.
2: Oh. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida.
1: Aquest personatge, Antonia San Juan, l'agrado.
0: La vaig tenir gust de conèixer-la.
1: Aquí està excel·lent, bueno, tots, però no Marisa, no Cecília Roth...
0: I la música que ve.
1: Bueno. Jo crec que esta pel·lícula te guste
0: mira,
1: o no...
0: Mira.
1: Sí, esta pel·lícula te puede no gustar Almodóvar, però sí te gusta Todo sobre mi madre.
0: A mi és una circumstància que en aquell moment tenim un fill adolescent i jo vaig sortir... Nosaltres vam sortir del cine, jo no podia xerrar. No, i no és una fantasia. Varen trobar uns amics que ens varen demanar... anaven a la sessió següent. Diu, què tal la pel·lícula? I no podia xerrar, perquè no sé.
1: És increïble aquesta película.
0: Película. En aquest moment que Cecília Roth, que va dins el tren, que és túnel
1: d'anada i de tornada.
0: De tornada i és túnel i en el fons veu Barcelona amb aquesta música. És una cosa.
1: Sí, sí, no és.
0: I llavors en Fernando Fernández, moment de Penélope Cruz. L'únic que no li perdon és en, ara me'n sortirà el nom. Sí, Antoni Cantó.
1: Està molt bé aquesta pel·lícula.
0: L'aparició final en el, si ho puc dir, l'aparició final en el cementeri.
1: Clar que
0: pot dir. Jo no, la vaig trobar. L'Almodóvar té un problema a vegades amb els seus amics. El va tenir amb el Liberto Raval, el va tenir amb... Que és que va i bé o no va i bé els oposa.
1: No, no estic molt d'acord. No crec que va bé. Trobes? En aquest paper, sí, sí, sí, sí.
0: Jo trob que hi ha transsexuals o altres vestits més autèntics.
1: Clar.
0: Ell és un poc fantotxe.
1: Trobes?
0: Sí, amb aquell capell negre.
1: Però...
0: De viuda de cine italià, per entendre'm. Ja,
1: però jo crec que cercava això, la provocació aquesta que cerca sempre sí, en Almodóvar a tot, a sí, tots els racons.
0: Clar, la pel·lícula ja ho és prou.
1: Ja ho és, sí. No,
0: i el moment aquest de Negrado és... en Can de la Penya, perdó,
1: en Can de la Penya també està
0: Paredes,
1: és... Marisa Paredes, sí, està espectacular. Tot el món d'Almodóvar s'hi pot entendre mirant Todo sobre mi madre,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que, com mires les dones, no? Almodóvar ha escrit molt bons papers femenins, molt sí, bons.
0: Modèstia a part, jo també.
1: Tu també, Bàrbara. Tomeu Canyelles, m'ho hem d'anar. Mos han quedat
0: que
1: tantes pel·lícules. Sí, claro, no? Vols quedar?
0: Sí,
1: vols quedar aquí?
0: Quedaria.
1: Aquesta cançó és tan preciosa.
0: Sí, és molt guapa.
1: Gràcies per venir.
0: No, vosaltres per convidar-me. Ha
1: I
0: estat un plaer.
1: Demà t'esperam a les 12:20. Des de casa teva, des de qualsevol de les nostres ràdios.
0: Vols sentir, no?
1: M'és igual, des de la cuina, on estiguis.
0: Sí, no vos preocupeu. No, si no, vaig d'una a l'altra i si no me l'endú pel camí per no perdre.
1: Perfecte, doncs pues allà serem.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Tomeu.
0: No posa, Esther.
1: Allà serem, claro que sí, mañana a les 12:20 más. Adiós.
3: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
4: Hay rebajas en Betamuebles, con descuentos de hasta el 50%. Dormitorios, composiciones de salón, armarios, butacas, mesas, sillas. Rebajas en Betamuebles. Y con regalo seguro, por cada 500 euros de compra, bonos con vuelos a España o Europa. Regalo directo. Betamuebles, en Aragón 183-185, Palma.
5: Levantarse por la mañana y saber que un año más vas a afrontar tu declaración de la renta con total tranquilidad. Grup Blanquer Cervera Assessors nos ocupamos de lo tuyo desde hace más de 50 años. Grup Blanquer Cervera Assessors. Pide cita 971 58 58 80. Avenida Juan Cervera Camps 46. Cala Millor. Alta calidad en gestión.
6: L'Ajuntament de Llucmajor presenta El Verano de tu Vida. El sábado 11 de julio desde las 9 de la noche en la Plaza Mayor de Sernal de Llucmajor, con Gal Rumbas, Luis Riu, La Década Prodigiosa, Jaume Colombás, Selena y Locomía. No te pierdas la gran verbena de este verano. Y es totalmente gratuito. Organiza Ajuntament de Llucmajor.
7: Ya han llegado las segundas rebajas a Mallorca Fashion Outlet. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Este verano, ¿cómo te ves en tus planes? Importa. No esperes más y estrena ese look de rebajas que hará tus fotos inolvidables. Mallorca Fashion Outlet, abierto todos los días hasta las 10.
8: Rubio Producciones presenta los conciertos de las fiestas de San Agustí de Felanich en el Par de Satorra. El sábado 22 de agosto, doble concierto. M-Clan y Celtas Cortos. Dos de las bandas más importantes de la música nacional en los 80 y 90. M-Clan y Celtas Cortos el 22 de agosto. Entradas en rubioproducciones.com.
9: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
10: ¡Ay, pero qué cómodo!
11: Así sonará tu nuevo sofá de Maxing Comfort Sofas. Maxing Comfort Sofas. Modelos y diseños para todos los gustos. Marcas exclusivas y entrega inmediata. El sofá que necesitas en Maxing Comfort Sofas. Ahora, con precios de rebajas. Maxing Comfort Sofas. Polígono de Son Malferit, Palma.
12: Y ahora también en Aragón 45.
13: Certificados Medics.
12: Has de renovar el carnet de conduir o necessites un certificat mèdic? T'oferim rapidesa, bons horaris i fàcil aparcament. A la rotonda de Son Moix, S'Escorxador, Palma Nova, Santa Ponsa, Espar de Manacor i al centre comercial El Campo, Mallorca. 10% de descompte amb cita prèvia. Grup Cànoves Punès. Certificats mèdics
13: Cànoves. Instituts Odontològics ha arribat a Palma. Demana cita per una revisió dental gratuïta a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
14: Están ahí, en ese cajón. Ábrelo. Son de oro y no las utilizas desde hace tiempo. En Arte y Joyas te las compramos. La cotización del oro está al alza y tus joyas de oro que no usas valen más. Estamos en Palma, en Avenida Gabriel Alomar 9 y en Vía Alemania 15. Arte y Joyas, compra-venta de oro y plata. También tasación de diamantes y piedras preciosas. Relojes de primeras marcas y empeños.
15: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble estará en tu casa con transporte y montaje gratis en 24 horas. El servicio entrega express es nuestro compromiso. ¡En 24 horas! ¡Gratis! ¡Rebajas! También con financiación a medida. Solo en Hipermueble de Palma y Manacor.
16: El mejor mueble, al mejor precio.
17: En Hipermueble.